ja s'hi era a vida. Bé, d'aquí a la Rosana, pues, perquè no podíem ser a música. I de vella m'hi costa que fan més de nou. Ens vam ser innovar. Ai, madre mia, que s'ha de molt aquí. No s'ho podia innovar, eh?